ganes, si et deixem viure aquí al costat. Va, que la mentida, si és polida, sempre entra coll avall. Ets un artista.

0: Un segon. Digue-m'ho ara.
1: Què tal?
2: Us està agradant això?
3: Ué.
2: Ai, aquesta cançó és una cançó que es diu Quilòmetres llum i que en realitat cada cop que la canto penso, fes-li cas a la lletra, perquè és com una cançó que està com dedicada al temps, a com entenem el temps. I a la cançó pues, parlo de què passaria si les hores caiguessin al llit i es perdessin en somnis els minuts, o què passaria si els dies reposessin sobre el mar i les ones portessin el seu curs, o què passaria amb els mesos si entressin en un quadre i agafessin forma de garbuix. I què passaria, no?, si tot aquest temps el vivíssim d'una forma molt més intuïtiva i menys productiva, menys capitalista, menys o més salvatge. I tot això m'ho plantejo en aquesta cançó. En fi.

0: Muchas gracias.
1: Bueno, pues, anem a presentar una cosa a Vic que tingueu el privilegio de l'últim disc que anem a fer y anem a presentarlo así. M'abuela va servir así a Vic, la mare de mon pare, l'abuela Botifarra, y dia: gran vila de Vic, la mala fama t'és guanyada, matareu un cavaller, el més noble de la plana. Això és de veres? Ningú sap res. Bueno, por eso odia a m'abuela, no ho sé. Bueno, pues anem a fer-ne una del nou disc, que es dirá El Poble Mana, y es de la costera del pueblo de Moixent. Esta la vas a grabar al tío Joano, del pueblo de Moixent. Lu de Moixent, o Carrer del Ravalet.